0: de la Diputación de Alicante. De esta manera, esos 742.000 euros pues podrían convertirse en mucho más dinero puestos directamente en los bolsillos de los comercios locales y de los alcoyanos que se beneficien de esos bonos consumo.
1: Y para la inversión del plan Más Cerca, planteaba Pastor que se destine a mantenimiento, por ejemplo, de parques infantiles, barrancos, instalaciones deportivas, mobiliario urbano, pasos de peatones, control de plagas o climatización de edificios, como es el caso del CADA. Considera que son peticiones vecinales y por ello pide transparencia al consistorio, al gobierno local, en hacia dónde van a destinarse.
0: Y como decía, como la transparencia habría por su ausencia, vamos a exigirle a este gobierno que nos diga, que les diga a todos los alcoyanos en qué se va a gastar esos 482.000 euros del plan Más Cerca, porque muchos nos tememos que no lo va a usar para las prioridades de los alcoyanos, sino que lo usará para tapar seguramente agujeros o urgencias que tenga este ayuntamiento y que no responden a las necesidades de los vecinos.
1: Y ha habido reacción del PSPV-PSOE a estos anuncios. La secretaria general local, Lorena Zamorano, dice que esos 1,2 millones de euros que anuncia Pastor no llegan ni al 22% de los casi 6 millones que Alcoy recibió en la anterior legislatura bajo la gestión socialista. Critica la eliminación de 700.000 euros en ayudas de emergencia social y recortes autonómicos en industria, sanidad y cultura.
2: El problema ya no es només que el PP no invertisca en Alcoi, sinó que cada decisió que pren perjudica la nostra ciutat. I el més greu de tot és que Carlos Pastor no sols no ho evita, sinó que a més ho justifica i intenta vendre com un èxit allò que és un fracàs evident. Alcoi el que necessita són representants que alcen la veu i reivindiquen el que correspon, no persones que aplaudisquen les retallades del seu partit. Els alcoyans i alcoyanes mereixen molt més del que està fent el PP.
3: La columna.
1: I vamos con la opinió del dia que firma la periodista Noelia Fernández.
4: Comença a escriure aquesta columna de camí a la zona nord. Avui és la final del Mundial i hem vist tots els partits de la selecció espanyola al sofà de casa, però hem decidit avui viure aquesta gran final en un ambient compartit. No sabem el que passarà, però hi ha esperances. S'ha fet un gran Mundial i han demostrat ser un equip sense estrelles o individualismes. S'ho mereixen, però el futbol de vegades no és just. Arribem a l'Auditori Amando Blanquer, és a dir, l'amfiteatre de la zona nord. Ja està prou ple i no són les 8 encara. Pantalla gran, música i mogolló d'ambient. A les grades algú toca la trompeta, altre el tambor, fem l'ona tots junts, cantem. Hi ha camisetes d'Espanya, però també de diversos equips espanyols. Per un dia anem tots a una, literal, perquè cada vegada que ens arribem a porteria ja han sigut unes quantes, tots fem un ai compartit. Cada vegada que els jugadors de la selecció argentina fan una falta, ja han sigut unes quantes, tots fem un compartit. Cada vegada que clavem un gol, l'auditori sencer vibra, perquè sí, potser hem guanyat un gol, però hem celebrat tres, i això ningú ens ho lleva. És especial posar-li la segona estrella a la samarreta i haver compartit amb els meus i amb tota la gent que ens rodejava aquestes emocions. Serà un dia inoblidable. Malgrat això, mos donen mostra de la seva poca educació, deixant la brossa per tot arreu, tenint en compte que hi ha contenidors a la porta de l'auditori. I d'altres aprofiten aquest tipus d'esdeveniments per muntar gresca al carrer o atacar el mobiliari urbà. Ara ja són prop de les 2 del matí i estic acabant d'escriure aquestes línies a casa. És diumenge i demà treballe, però encara se senten els cotxes tocar el claxon i té pinta que trigarà a baixar el volum al carrer. És l'estiu de l'any 2026 i ja comença la tercera onada de calor. Sincerament, no sé en quin moment han acabat les primeres. Malgrat tot i amb el ventilador a màxim nivell, anem a dormir amb un gran somriure. Bon estiu a totes i tots.

0: Spotify.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Alcoy. Cadena SER.
3: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 34 grados centígrados.
4: Nota necrológica.
5: Ha fallecido a la edad de 75 años don Juan Senabre Gironés, antiguo trabajador de la CAM y del Bingo Círculo. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este miércoles día 22 a las 11 horas en la capilla del Tanatorio Servisa, zona norte.
4: Descanse en paz.
2: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
6: Muy buen día, ¿cómo están? Como siempre, una alegría saludarlos en aquest punt de partida del nuestro programa d'aquest dimarts, 21 de juliol de 2026. Queden dos jornades perquè la música siga la protagonista en los 40 Summer Life ací a Alcoy, així que en els minuts que van fins a la una del migdia, van a conèixer més detalls sobre aquest esdeveniment que en aquest 2026 arriba a la cinquena edició ací a la capital de l'Alcoià. Ja són 5 anys que artistes que sonen amb força en los 40 i ha l'oportunitat de veure'ls ací a la nostra ciutat i gratuïtament. El proper dijous, a partir de les 9 de la nit a la plaça de l'Arrac, ahí estaran els cantants i les cantants interpretant els seus temes. Però com els dic, en aquesta avançada avui van a escoltar en aquesta entrevista especial que anem a emetre des del Cerc Hotel Alcoy amb el nostre company Ismael Mayor i més convidades i convidats. Els contaran els detalls d'aquest esdeveniment que en 48 hores estarà ací a Alcoy. A la una del migdia ja coneixen seran els serveis informatius de la cadena SER els que els contaran l'última hora, l'actualitat informativa, i després estarà de nou Ismael Mayor amb SER Deportivos. I obrirem també minuts per al Zoco Radiofónico, l'espai de Radio Alcoy que posa a l'abast de vostès, dels oients, perquè puguen indicar aquests missatges de compra o de venda. Poden fer en directe, també emetrem els missatges que han estat enregistrats en el contestador de Radio Alcoy. I per acabar, avui tindrem tertúlia de medi ambient amb el nostre company Paco Gulló i els seus convidats. I així arribarem fins a les 2 del migdia. Gràcies per estar a l'altra part de la ràdio, per escoltar-nos a través del 1485 de la onda mitja, 100.8 de la freqüència modulada o, si opten, per la ràdio online. Per a totes i per a tots, benvingudes i benvinguts a Hoy por hoy Alcoy.

0: però tenim l'esperança de vida que tenim de 90 anys per algo, per l'alimentació i per la sanitat, i això no té volta de fulla. Pues bueno, quan s'acaba l'ajuda sanitària estem moratos ahí. I què fem? Orientem al familiar de com té que dirigir a l'administració i com té que actuar en l'afectat, perquè l'afectat ja no és el que era. I després, evidentment, ajudem financiar, bueno, cofinanciant les rehabilitacions, que són molt cares, perquè totes les setmanes una persona que té que anar al fisio, al logopeda, al terapeuta ocupacional o al psicòlogo, pues li se'n va a la meitat de la pensió. I més en este poble, amb molta gent feia hores en les fàbriques i aquestes hores no anaven a la pensió. Per tant, més motiu perquè nosaltres estiguem ahí. I gràcies a Boratos podem estar per ell.
1: Que tenemos que tener que es visibilidad lo que se le va a dar.
2: El vicepresident, com ho ha dit tot el president, pues ja, no?
3: La gràcia de ser vicepresident és aquesta, que fas menys fall.
2: Molt bé, Àngel. Pues, també content, no? El fet de que estigui
3: contentíssim i subscric totes les paraules del meu president. Crec que és molt important tot el que ha dit i crec que és molt important també este detall que no havíem tingut encara, que faltava, no?, dins de la llista llarga, ja hem dit, que tenim de relació amb l'Àrea del Coll. Bueno, pues aquesta és una cosa fantàstica.
2: I després gent jove, no?, que és el que comentava Isma, també, d'arribar a la gent jove.
3: És un segment que nosaltres ja arribem, gràcies també a la llavor que fa el nostre president, fent unes xerrades informatives
2: en els instituts,
3: en els centres educatius, i arribem a aquest sector, però d'aquesta manera tan masiva, ¿no?
1: Directa, totalmente directa, claro. Vale. Carles, consejos útiles, la gente, ¿a qué hora van a poder estar? Las miles de preguntas, esto es como el... preguntas frecuentes. Sí, ¿podré entrar comida? ¿A qué hora van a ir? ¿Van a abrir puertas? Todas estas cosas que la gente quiere saber a falta de nada, de dos días.
4: Sí, bueno, ya se adelanta, ¿no? El espai és totalment obert, és gratuït, ¿no? La gent pot accedir lliurement per la part de darrere, perquè evidentment anem a posar una tanca en la part del carrer Juan Gil Albert, per simplement la diferència d'altura del marge, no perquè la gent no se'n vagi per ahí, que podrà entrar per la part de darrere lliurement i sense cap problema. Ja ho hem dit, no? El tema de la gent pot emportar-se un entrepà o una llauna o una botella de plàstic, de refresc o el que siga, tot i que hi haurà un servei de barra i també hi haurà un servei de food truck, pues, per a aquelles persones, pues, que vulguin anar directament ahí i ja poder servir-se de serveis que hi haurà ahí. També tindrem, com tots els anys, aquesta línia d'asseus portàtils, on tindrem uns quants debats, tenim 20 més 4, els 4 són per a gent de mobilitat reduïda i en això enllace també a que hi haurà una zona especial de mobilitat reduïda per a pues, totes aquelles persones que hi haurà cadires també i poden entrar aquestes persones acompanyades i podran estar ahí tranquil·lament gaudint del concert. Després, bueno,
1: més transporte públic habrà
4: transport, bueno,
1: per ahir sí, però per volver...
4: Clar, en aquest sentit, el fet de tindre aquest concert, aquest format gran enmig del poble, però d'una forma, al final, les distàncies s'acurten molt. No, no és com l'any que es va fer allà baix en l'antic abocador, no? Que ahí sí que requeria un poc més en quant al tema de mobilitat. En este, l'estar emplaçat dins del propi municipi, pues les distàncies són relativament curtes, aleshores...
5: Clar,
4: evidentment, tenim el de línia, no?
5: Sí, lo importante no pillar coche.
4: Clar, evidentment.
1: Cada vez más, Celia, los artistas, la gira de los 40, hemos tenido aquí nada más y nada menos que artistas como Abraham Mateo, como Chanel, como Dani Fernández, recuerdo a David Otero, también recuerdo a Neil Molinel, Beret el año pasado, artistas que a veces parece que, bueno, es que sé quién es, pero es que resulta que a lo largo de los años ha demostrado que esta gira es tremendamente espectacular, porque por ejemplo ahora encuentra entradas para Dani Fernández, o mira a ver a Abraham Mateo, pues todos esos han estado aquí.
6: Esta gira está claro que es un trampolín, combina nombres consolidados con promesas del panorama actual musical, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta, conforme van pasando los años, de que luego esos artistas que ves que en sus comienzos inician su gira aquí en Alcoy con los 40 Summer Live, al cabo de los años acaban triunfando, ¿no? Entonces, mola mucho decir, pues yo vi hace dos años, por ejemplo, Anil Moliner, cuando estrenaba su primer tema. Estamos de verdad muy orgullosos de que sea así, de que se le dé oportunidad al talento local y al talento nacional, y que sirva de trampolín para que luego esos artistas vean cómo su carrera despega en cierta forma.
1: Claro. Tenemos otra novedad, que es Presencia Alcoyana. Hasta ahora venía Samantha, es de la comarca, pero ahora en este caso tenemos a Noa, que es de Alcoy y que, bueno, juega en casa.
4: Sí, sí, en casa, pero en casa.
2: Pero casa, casa.
1: Barrio.
4: Es del barrio también, es de la zona.
2: Es de l'Arnau.
4: Es de, sí, que de fet, crec que viu dos o tres carrers de la plaça Larra, que aleshores li pillarà ben, ben proper, ben proper, ben proper. Sí, a veure, això és un gos, no? L'apostar per el talent, i més el nostre talent de la ciutat, a mi em pareix meravellós. Meravellós, i en això també enllaça, perquè la setmana passada vaig escoltar l'entrevista que vas fer tu, Isma, en César Eixí, no? Que és la tercera volta que ve així.
2: Sí. Ja és de casa.
4: Ja. No, l'any que ve l'empadronem.
1: Más cosas, ¿cómo ha cambiado, Paco? ¿Cómo ha cambiado el primer año a este? ¿Qué es lo que más te llama la atención, como tú que has estado ahí como técnico y sabiendo dificultades y problemas?
7: A veure, el que més ha canviat ha sigut la feina que ens ha costat tant a Ràdio Alcoi com a nosaltres, el tema de l'organització. Al final el resultat ha sigut excel·lent, els 5 anys, vull dir, d'estrelles que han vingut, que han sigut molt bones, d'assistència de públic, vull dir, en les 5 no n'hi ha, vull dir, han sigut cada volta més i molt bé. Sí que és de veres que a nivell de la tasca, de lo que ho ha comentat abans ja, de lo que va ser el primer any, de lo que ens va costar ara, ha canviat molt. Però així i tot porta moltíssima feina el fer un concert, però crec que val la pena el resultat final.
1: Rosa, toda la gente que vaya tendrá la oportunidad, porque gracias a algunos de nuestros colaboradores y patrocinadores van a tener regalos, no vamos a decir qué, pero ya está preparado. Ya está preparado todo lo que tienen que lanzar Óscar Martínez.
8: Sí, sí, lo tenemos todo listo. Va a haber, vamos, regalos para todos. Tenemos varios patrocinadores que han querido colaborar con su merchandising y lo tenemos todo listo ya y preparado para cuando llegue el momento, para que la gente también, aparte de la música, pues pueda disfrutar también de ese momento que Óscar Martínez además lo hace especialmente bien. Cuando tira camisetas o gorras, pues todo el mundo se viene arriba y es un momento muy chulo también del concierto, sí.
1: Tengo que tirar para casa, evidentemente, qué importante es esa visibilidad, esos negocios que en el Summer tienen la oportunidad de darse a conocer directamente a un público que a veces cuesta de tener, ya no solo joven, porque va gente de todas las edades, va familias, maneras, pero qué importante es un escaparate como este, más allá de la típica cuña publicitaria.
8: Sí, efectivamente se les dan muchas opciones a los patrocinadores y colaboradores. Intentamos ajustarnos a su medida para encajar qué es lo que necesitan en cuanto a visibilidad, y hacemos casi a medida todo este tema publicitario. También es cierto que incluso desde el Grupo Prisa, desde Radio Madrid, nos envían patrocinadores que ellos contratan pero que quieren estar en nuestra zona. Es también un síntoma de que estamos haciendo algo muy bien, porque no se ha contratado, va a haber un patrocinador en especial que viene desde allí, que es Tajín, que solo lo ha contratado en 4 localidades y entre ellas la nuestra. Entonces, pues es positivo saber que hay gente, empresas de fuera que quieren estar con nosotros el día del concierto y tener su visibilidad también. Por lo tanto, pues encantados y esperemos que por muchos años más.
1: Con Tajín todo sabe mejor. Que esa me la sé. El cartel, venga, oye, yo me voy a mojar. A quien más ilusión me hace, aparte de Noa, que es de casa, Leire Martínez. ¿A que sí? ¿A que sí? Bueno, está guay que luego son todos chulos y que nos sorprenden con canciones que... ¿Este canta esta? Sí, eso pasa en la gira. Pero a mí es que Leire, por debilidad, tengo muchas ganas de verla.
7: Sí, jo també, per debilitat i per edat també. Entre altres coses, perquè sí que, a veure, tots els grups que venen són grups bons, són grups que estan en primera línia i tal, però sí que és de veres que pues en la majoria la gent jove es coneix més perquè escolta més la ràdio i tal, però en concret pues, Leire Martínez pues, bueno, és una institució des de la música i ara en aquest moment ha rellençat la seva carrera en solitari i la veritat és que em fa moltíssima il·lusió veure-la.
1: Però és que ha dit, sí, no, sí. Vienen de Latinoamèrica a propósito a ver la gira y vienen al COI, ¿eh?
4: Bueno, son canarios, ¿no?
1: Son canarios.
4: Son canarios, pero están en Latinoamérica, sí, de gira,
1: sí,
4: ¿no?
1: Sí. Además, es que de Colombia, Ecuador, el año pasado tuvimos muchos carteles que buscaban a Dexy Now. Sí.
4: Pues, fixeu-se que jo vaig a... En parla de l'Eire, de Dexy Now i tal. Jo tinc curiositat de veure Bolavent, que de fet són valencians.
1: Suena bien,
4: també.
1: Suena bien, eh?
4: I, sí, jo ja he trastejat un poquet en xarxes i he escoltat alguna cançó d'ells. Em falta veure el directe. No? I no sé, jo tinc això de veure a Bolavent en acció i recordar, perquè això és important, no? Tota la gent que es escolta que avui dimarts, si teniu el cotxe ahí aparcat en la plaça de la Reina, retirant-lo, per favor. Perquè el dia següent ja comencen els treballs d'adequació i tot això per deixar-ho tot preparat per veure precisament, no tan sols el directe de Bolavent, sinó el directe de absolutament tots els artistassos que ens venen este any.
1: Lo que és una garantia, Celia, és Óscar Martínez. Ahí ya no hay... Ahí es Óscar.
6: Óscar nos hace disfrutar a todos, ejerce como maestro de ceremonias y luego hace una sesión final de música y yo creo que todo el mundo se lo pasa bien, se divierte, baila, canta y la verdad es que como maestro de ceremonias un 10 a Óscar.
2: ¿Cuántos kilos perde en cada sesión? Pues digo, ¿no? Como un par de kilos, bueno, no sé.
8: No lo he hecho a la báscula, pero más o menos yo calculo que sí, con el desgaste que tiene,
2: desgaste,
8: pues bueno, él entrena por la mañana aquí en el COI.
2: Damu, ¿no?
8: Él entrena aquí en un gimnasio de aquí. Y que siempre le preparamos una cita para que pueda ir a entrenar, luego descansa y luego ya lo da todo, pero yo calculo que perderá kilo y medio, 2 kilos como mínimo, entre el calor y lo que se mueve, porque no para, claro.
2: Absolutamente.
8: Es brutal y tengo que decir además que nos tiene un cariño especial porque cuando le decimos, graba un reel saludando a toda la gente de Alcoy, enseguida lo hace porque es verdad que nos quiere muchísimo. Es esto verdad. No se hace habitualmente, él no puede grabar reel saludando a todas las ciudades por las que va, pero a nosotros especialmente sí que siempre nos deja un saludo o algún reel para todo Alcoy.
2: Y la idea, Rosa, Celia, la idea es, Rafa, un poquet abans de començar el que és el concert, estareu vosaltres, vale, com a representació de Coratge, i li entregareu un poquet de merchandising.
0: Li donarem a Òscar una miqueta de merchandising perquè després ja el repartisca en qui tinga que fer-ho. I perquè mos doni aquest aspecte de visibilitat que junta a Moratos, a Ràdio Alcoi, és el fonamental per Moratos. Però, evidentment, tenim les famoses pulseretes que... Ara tenim el format negre, que és més modern, i el format blanc és el que porta Paco sempre. Però bueno, portarem un gapaet per a repartir-ne, alguna camiseta també, i perquè Òscar estiguin tranquils de que tindrem la talla d'ell, portarem diverses talles, perquè i així no sé, que som que no hi diguin per ell, que faci a l'home o que vulguin elles. Que vagi a repartir-les.
3: Està tot pensat. Des del moment en què vam dir això va avant, ja està tot pensat.
2: Però altres no teniu ahí, terme mig. Un poquet això, Àngel, no sé, el fetiche que esteu treballant, contamos un poc, parlamos un poquet.
1: I sobretot on vos poden encontrar.
3: Ah, també. Bueno, a veure, Coratge, tenim la sort d'estar en un lloc fantàstic, que és en el carrer La Sardina, en el que és el centre de majors de la zona alta. Allí, en el primer pis, estem dilluns i dimecres de 10 a 2 està la nostra treballadora social i un dia d'aixòs dos dies també està la Junta, per tant, allí ens poden trobar presencialment. Per telèfon, pues bueno, tenim ací el telèfon, que jo vos ho dic enseguida, van a passar el meu immediatament.
2: Teniu ahí?
1: Formes d'encontrar a l'associació Coratge?
3: Sí, el telèfon tenim el 966 114 504 i 610-029-895. I també per correu electrònic associacioCoratge@gmail.com. També ens poden seguir en xarxes.
2: Perquè no pareu, quan no és un concert,
3: tenim
2: és una
3: tot,
2: visita.
3: Tenim de tot.
2: Quan
3: tenim,
2: no,
3: tenim de tot.
0: Menos diners tenim de tot.
3: Sí, és el que menos tenim. Però bueno.
2: Carles, tu també, un poquet, no?, de les associacions, el que diem, aquesta connexió joventut en les associacions, tanta associació que hi ha, tant altruisme, tant voluntariat...
4: Sí, i sobretot casos com aquestos, no?, donar visibilitat a entitats locals que treballen cada un, no?, pues dins de la seva rama, el seu àmbit, no?, jo crec que en aquest sentit és és meravellós, no?, el poder comptar en les associacions per la seva gran tasca que fan absolutament totes, com també pues, tant l'Ajuntament com mitjans donar-li aquesta visibilitat que tant es mereixen per poder seguir treballant evidentment en els seus àmbits, com també per a donar-se a conèixer i seguir creixent, no?, perquè al final pues, tota pedreta fa marge, no?, com bé es diu, i tota mà donada pues, sempre és d'agrair, per una banda i per una altra, i sempre al final per el bé, no? Per el bé comú, per el bé de la nostra ciutat.
5: M'ha vingut ara al cap Punt Violeta.
4: Sí, bueno, ahora si vuelvo
2: por allá, perdón, ya me anticipa.
1: Vamos a ello porque perdona, nos queda poco tiempo. Sí.
4: Vale, pues anem a parlar un poc de lo que seria tot el ample dispositiu que tenim de seguretat. Per una banda, lo que seria en pista, per dir-ho d'una forma, en pista tindrem la seguretat de Vectalia. Vectalia ens proporcionarà la seguretat en pista i després al voltant tindrem un destacament de policia local i un altre de policia nacional que vetllarà, no?, per a la seguretat. Després també tenint justament al costat del quartel, sí, també estarà la Guàrdia Civil, que també estarà ahí en nosaltres, no tan sols gaudint, sinó també procurant que l'entorn siga totalment segur i que la gent es limite a passar-ho bé i a gaudir-ho. I per altra banda comptarem en un destacament de Protecció Civil, de Creu Roja també, que espero que no faci falta, també ho dic, bueno. Seria molt bona senyal, i també comptarem amb un punt violeta per a evitar, cosa que, si no recordo mal, no ha passat, aleshores això és molt bona senyal, no? Al final l'ambient ahí és molt familiar, molt d'amistat i de passar-ho bé, i bueno, tot i que comptem tot en
2: eixe
4: dispositiu de prevenció i seguretat, bueno, pues, si no es gasta millor.
1: Claro. I Paco, sentido común, yo creo que ahí va a estar la clave. Sí. Sentido común para que la gente vaya, disfrute y ya está.
7: Sí, claro, bueno, el sentido común es que tenéis que tindre-lo per a tot i per a un concert d'aquestes característiques igual. Entre altres coses perquè no sols ve a vindre gent jove, ve gent més major, famílies, venen xiquets i tal. Aleshores, jo penso que el tema de la urbanitat, de seguir les regles establides i tal, no implica que no puguis disfrutar de les coses. Per tant, jo penso que es pot disfrutar i tindre pues, sentit comú, tal com dius.
1: Este tipus de conciertos, evidentemente, implica algunes molèsties puntuales a algunos vecinos. Es como cuando hay una media maratón, o cuando hay un trail solidario, o cuando hay paciencia, ya está, que es una vez al año.
4: Sí, sí, ya me es que es una hora que no entra en exceso a lo que sería
2: les 4 del matí,
4: claro. Però això, de fet, crec que la gira dels 40 en la majoria dels casos comença a les 10, nosaltres ho adonem precisament una hora per a evitar aquestes molèsties més entrada a la nit.
1: Claro, estamos acabando. ¿Con qué queréis acabar? Empiezo por aquí, Celia.
6: Pues simplemente agradecer al Ayuntamiento de Alcoy, a la Concejalía de Juventud, a todos los técnicos que están trabajando para que este proyecto sea una realidad, y que nadie se pierda este próximo jueves el concierto, que van a disfrutar muchísimo y les esperamos.
1: Rosa.
8: Sí, bueno, a mí me gustaría terminar diciendo que Alcoy hay que ponerlo en valor, estamos capacitados para hacer conciertos como en cualquier otra gran población a nivel nacional, como se ha demostrado, tanto por la coordinación y trabajo, ayuntamiento, concejalía, todas las personas de seguridad, todas las personas que están detrás, tanto como en este caso Radio Alcoy, creo que somos muy capaces de hacer conciertos de este tipo y tenemos que sentirnos muy orgullosos por ello.
2: Vale, que sí.
1: Rafa.
0: Bé, jo, en nom de Coratge, vull donar les gràcies a Ràdio Alcoy com a entitat i a tots els treballadors de Ràdio Alcoy, perquè sempre penseu en vosaltres. De veritat que gràcies a vosaltres hem augmentat la visibilitat en este poble una barbaritat. Moltes gràcies. I damunt ara va l'Ajuntament, que ens ajuda en altres coses també més.
1: Àngel,
2: un missatge.
3: Bueno, jo dic el mateix, jo subscric les paraules del meu president i, per supost, sempre agraint moltíssim, no?, a tots els que esteu avui així, perquè d'una manera o d'una altra tot sou actors d'això, no? Actors principals. I, bueno, doncs gràcies, simplement això.
2: Molt bé, Àngel.
1: Paco?
2: Abans, Paco, també comentaven que per a l'accés de persones en problemes tenien que acudir a per la punxereta.
7: Sí, tenim en el CCJ, en el Centre Sabater més jove tenim les pulseres per a que, bueno, si volen informar-se ens poden telefonar o passar per allí per a replegar la pulsera per a poder tindre un accés directe a la zona que enguany l'han redefinida per a que estigui millor que l'any passat.
9: Sempre millorar.
7: Sí.
9: L'últim missatge.
7: Sí. Pues l'últim missatge, jo en concret ja dimarts que estem, que ja estem a 24 hores quasi del concert, m'agradaria donar les gràcies sobretot perquè encara que a nivell oficial o de cara a la publicitat és el Departament de Joventut qui ho organitza, qui coordina i tal, m'agradaria donar les gràcies a tota la gent que no es veu, que ha estat fent feina per darrere, a tots els caps del Departament de l'Ajuntament i a tot el seu personal que s'han volcat i és el quint any en la mateixa il·lusió que es volquem nosaltres, però que això és que ve.
9: La coordinació interdepartamental.
1: Cerramos esto.
4: Y bueno, me voy a llevar. No, yo voy a repetirme porque creo que es mereixen siempre. Gracias a Radio Alcoy y a Vectalia en este caso, pero unas gracias infinites primeramente al meu departamento de Joventut que treballa increïble, una maquinària totalment engraçada, i també moltes gràcies a tots els caps de departaments de totes les àrees de l'Ajuntament implicades en muntar este gran concert per cinquè any consecutiu, i ja em deixe en simplement convidar a la gent a que vinga, que ho passa bé, que vinguen amics, en família, com siga, i que gaudisca el màxim.
9: Un ratet ahí, molt bo. Bueno, Isma,
1: ja està, que sí. Home, que en Cercotel, és que és otro nivel, és otro nivel. Celia Rosa, Paco Carles, Paco Martínez, Rafa Ángel, gracias a todos. Esto ha sonado así por nuestro técnico Gonzalo Wenger, como siempre,
9: grande,
1: aquí
9: grande
1: en Cercotel. Así que nosotros nos marchamos. Mañana seguiremos conociendo más artistas, pero, lo dicho, disfrutar de este día y, sobre todo, del concierto.
10: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
1: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Vectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.

Amb Adex Seinau a les 12 i 58 hores estem vibrant en aquests últims compassos de la primera hora del nostre programa. Adex Seinau, que pujaran a l'escenari, ja ho saben, el proper dijous, en els 40 Summer Live.

També els convidem a que entren, si tenen Instagram, a los 40, al COI, que ahir estem publicant també molta informació i missatges especials per a la convocatòria d'aquest esdeveniment musical per al proper dijous. @los40alcoi en Instagram.

0: 1:24, aquesta sintonia ens introdueix en Zucco Radiofónico. Si volen participar, poden cridar al 96 652 62 76, com ha fet aquesta oient. Oient, bon dia. Hola, està en directe en Zucco Radiofónico.
1: Hola, hola. Diu Mari.
0: Digue'm, vol vendre alguna cosa o comprar?
1: Sí, volia vendre una bicicleta estàtica, però una viatge de les antigues.
0: Val.
1: De les més antigues. I un sofà d'una plaça. Un silló.
0: Un silló. Sillonet,
1: una Val. Plaça.
0: Mm-hmm. D'acord. Molt bé.
1: El silló sí que són 50 euros. La bicicleta, per lo que vulguin donar-me, perquè és molt antiga.
0: Val, a convindre, eh, la bicicleta. Preu a convindre.
1: Sí.
0: Molt bé. I un número de telèfon de contacte?
1: 626.
0: Sí.
1: 70.
0: Sí.
1: 97.
0: Sí.
1: 03.
0: El repetisc, 626-70-97-03. És correcte?
1: Sí, diu sí, Mari.
0: Mari, moltíssimes gràcies per participar en Zucco Radiofónico.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon adeu. Dia, adeu.
1: Adeu.
0: Així de senzill és participar en aquesta secció cridant al 96 652 62 76, però també està el contestador de Ràdio Alcoi, que el telèfon és el 96 652 62 77, on ens han deixat aquest missatge.
2: Ven de la dadora Swan SVAN de 6 quilos con 2 anys de garantia por 100 euros. Número de contacto 66775080801.
0: Més missatges.
3: Buenos días. Se vende un sofá de 2 plazas. Se vende un Scalastri de año 70 con 2 pistas, 13 coches y un cuentavueltas. Se vende una vajilla nueva de año 40 para estrenar, de 56 piezas más los cubiertos de plata. Y se vende un mueble bar. Todo esto a muy bajo precio. Y se vende 2 pisos en la calle San Nicolás, número 49. Un entresuelo de 110 metros para vivienda despacho con chimenea y una terraza grande con surtidores de peces y 4 sillas para fiestas. Y un cuarto piso recién reformado con chimenea y 4 sillas para fiestas. Todo esto en el 611-845-204. Repito, 611-845-204. Gracias.
0: Al llarg de la setmana, a les 24 hores del dia, està disponible el contestador de Ràdio Alcoi, com també el número de WhatsApp on poden deixar els missatges. Aquest és el 655-995-7695. En aquesta edició del Zucco Radiofónico no tenim missatge de WhatsApp, però sí que hi ha altre que van enregistrar en el contestador.
2: Vendo màquina de coser, Singer, por 50 euros de 1980. Con opción a poner motor por 50 euros. Número de contacto 66775080801.
0: I així anem a cloure el Zucco Radiofónico d'aquest dimarts. El proper, de nou, estarem així entre 1:15 i 1:30 aproximadament. Gràcies als oients que han participat en aquesta edició.
4: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y

0: Una vegada més iniciem un altre dels nostres programes de la tertúlia del medi ambient i en aquest mes de juliol tenim una convidada molt especial, però primer passe a presentar als habituals col·laboradors com són Enrique Moltó. Bon dia, Enrique.
1: Què tal? Hola, bon dia.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies per vindre una vegada més. Com sempre, Tono Vella, Tono.
2: Hola, bon
0: un
2: dia.
0: Un plaer de nou tindre't així. I a veure, aquí està, aquí mos has convidat, Enrique, perquè així, a veure, molt xic, i jo el dia, porta'm una xica,
1: sí,
0: per favor.
1: No pot ser. Ai, de fet, ara estic en plena revisió de cap, perquè segurament la temporada que ve, a la que m'acabe d'autocontratar ara mateix.
0: Home, per supost, faltaria més.
1: Fem pròrroga, no?
0: Paguem la clàusula,
1: Ja tinc no sé quants anys de dona, de fet, no sé si vindrà alguna vegada.
0: Molt bé, perfecte.
1: Hem de compensar.
0: Però deixa que la presente, que no la puc
1: presentar.
0: Aitana Pastor. Aitana, com estàs?
3: Bon dia, molt
0: bé. Bon dia, moltíssimes gràcies per vindre. Tot bé?
3: Molt bé.
0: Aitana, qui va ser el teu com una espècie de mestre que has tingut? El tens sentat al costat, no? Bueno, uno dels mestres, no?
1: Uno d'ells.
0: Vale, perfecte. A veure, Enrique, abans de començar, que ens comenti Aitana tot el que ha portat, què és el que va passar, què tenia apuntat un pare en aquest quaderno de farà uns 60 anys?
1: Pues ha mirat dels més vells que he vist, anys 52, o sigui que mon pare tenia 20 anys, i clar, pues feia les coses que es fan quan tenen 20 anys, i també pues, les tasques del camp, i també el que ha apuntat, ha buscat el mes de juliol perquè estigui en context, i ha vist no sé quants dies de tronada en juliol i no sé, m'ha fet ganes de plorar, no? perquè en guany no te pinta haver alguno, encara que a saber i quasi ojalà no, perquè igual són seques, no? Però curiosament m'ha trobat també, a part de totes les tasques, com dic, de netejar les marges, que era una cosa que també fèiem en aquesta època, altres coses i coses també que tenien que poner al cereal, m'ha trobat una cosa, pues, entre cometes lúdico festiva, no?
0: Lúdico
1: que
0: festiva.
1: És, pues, algo, pues, que dius?
0: Clar,
1: diu,
0: però contar,
1: he ido el dia 20 contar, de juliol, diu, contar. He ido al coll a la piscina.
0: Ah, molt bé, bé, bé, bé.
1: Pues, bueno, m'han recordat, sobretot, per el tema este de que quan hi ha vi roig es posa a les piscines municipals gratis, pues, bueno, l'home va anar a la piscina, el pas que, clar, des del mar del Segura, anar a la piscina tornar, quan tornava estava calorat altra volta allà, però bueno,
0: és
1: curiós,
0: no?
1: Bueno, perquè hi ha, pues, aquest xicotet aportació.
0: Ah, molt bé, perfecte. I aquesta piscina municipal, que a més està feta, ja sabem tots, l'origen, aquesta piscina municipal.
1: Sí, tots saben l'origen, sí.
0: Molt bé, bueno, pues, a veure, abans de començar, Aitana, el que volia era també que dos anècdotes que m'han encantat ara que estàvem parlant prèviament. Tono, t'has comprat un Lamborghini.
2: Sí que és veritat, però no és un cotxe, és un tractor.
0: Ostres, que bo, sí. Tio,
2: i em tocava ser més autosuficient i no dependre de ningú per a mantindre la meva terra.
0: Ostres, però és que està allà, eh? Bueno, espera, i tu ben lesionat, què t'ha passat, tio?
1: Bueno, és un xico que toca en la foto ja, en la foto de la ràdio ja és bona. El problema de la ràdio últimament és que antes la ràdio no eixia ningú i ara no és possible.
0: Però a veure, el toquet en què ha sigut?
1: En un toco d'olivera, evidentment.
0: Exactament.
1: Llevan rebrotins, que tot el món que té olives sap el que és.
0: Rebrotins.
1: Els rebrotins són els brots, els bares que sempre baix de la soca de l'olivera, que n'hi ha que llevar perquè recupere força.
0: Ah, molt bé. Veus? És que tenim així dos maseros, però maseros com a tal, eh? Dóna gust. Bueno, Aitana, a veure, contamos, parlamos un poquiu de tu, va, contamos coses, a veure, dis-me.
1: Bueno, sí, presentem, a veure.
0: Presenta.
1: Bueno, ella és graduada en geografia.
3: Sí. I ordenació del territori.
1: I ordenació del territori.
0: Gràcies,
1: no compre del grau, i és màster en planificació i gestió de riscos naturals.
0: Vale,
1: totes aquestes coses les ha fet en la Universitat d'Alacant, i bueno, pues he tingut la sort de poder ser profe d'elles. El seu tutor de TFG i TFM, si no recordo mal, ha sigut Pablo Jiménez, que també, per cert, el portarem un dia, perquè és el collano consorte, que dic jo. Consorte i consuerte, les dues coses.
0: Les dues
1: i, perquè no és de Sella, però bueno.
0: Està casat amb una collana.
1: Entonces, també el portarem un dia. I, bueno, ha fet una tasca, jo crec, que molt interessant, i pues, ara es contarà ella pues, per què va agarrar tant la geografia, crec jo, que és interessant que mostrem, com el fet d'este projecte concret, perquè este fet i TFM són una continuació uno de l'altre, més o menys, encara que hi ha més coses, i bueno, pues, a part també, pues, dir també que ara està de becària d'investigació a l'Universitat de València, fent la tesi doctoral a València, aprovechant un projecte que té que veure, com no, en tantes coses amb la dana que va tindre lloc en esta... en la Serra Metropolitana de València any 24, no? I bueno, pues això l'ha presentat, ara pues, que